estimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

és ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta allà, capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs

estella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan, tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Yeah.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma mena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go
0: to the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Let's go.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns, a 8:45 del vespre, obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Check it.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc amb 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra i Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos al cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el Parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla té preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos, per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties, i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè els ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres que ho fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà una assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel Centre d'Emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina jaunegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantinisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derilecto.
10: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
11: Clar, el rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també és immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució o la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
10: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
11: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
10: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Thalassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
0: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica cada típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
12: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys els mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
2: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del cinquè hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
13: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls

0: represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
1: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
2: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
4: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
3: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
5: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
3: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
1: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
2: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
7: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
8: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
9: Són coses que, bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
6: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
1: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
2: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
1: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Continguts en xarxa.
13: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
14: Clagueta final!
15: És una història de traïció, és una història d'abandono.
16: Jo no sabia que tenies una...

0: Eso yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
1: ¿Cuál es la pregunta?
2: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
1: Has canviat la cara, t'ha molestat d'algú. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
3: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
2: La constel·lació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
5: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
6: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música, andar de camino al supermercado.
7: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
2: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornar a casa.
8: Estarem junts sempre.
9: Tadeu, Jones i la Llàntia.
10: La xarxa.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
13: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
11: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
13: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
11: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
13: També l'estació de llums, l'estació de Verdaguer, recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
11: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
14: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
11: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
13: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
11: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
13: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
11: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Plater, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
13: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
4: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
13: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
8: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
13: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
11: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
13: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
10: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
13: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
11: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
13: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
11: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
13: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el nou FM Caral Àries.
15: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
11: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
13: Per al responsable d'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
11: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
13: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
11: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
13: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
11: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
13: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA 9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
11: I en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys 2 espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
13: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
16: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
13: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
17: Entonces el glaciar entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
13: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts 420 serien turistes.
11: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa 2 anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
13: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
18: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
19: El servei que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si el que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
18: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
11: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
13: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
20: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
21: Donat sang
0: aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
21: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
20: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: La Fúmiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a 1:15 de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: 2 hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fúmiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb 2 actuacions a València i 2 a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Bufam i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a 1:15 a la Rambla.
0: I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tot ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja havíem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de 2 días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli. Llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a Lezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Wiman va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Wiman arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Ane Elexopuro.
0: A segona A, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Rollo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial, el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol, i a més amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar, amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per una esmolera. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
0: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa Gijón contra l'Obradoiro gallec.
1: El partit comença a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
0: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma va guanyar 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
0: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: una cosa
2: no em
3: dono ni
2: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la demanar que et fotin fora jo a la ràdio.
5: Clar,
2: a la
5: què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
11: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers!
4: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una invasió, l'hora d'en Joanjo Vingut.
1: What's up, some music?

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: escoltes, Icar.
1: Moltes gràcies. Això que esteu sentint avui és ben bé el que estem tocant. Aquí no hi ha gravacions, ni seqüències, ni pregravats. No hi ha cap trampa, ni hi ha cap misteri. El que sentiu és el que estem tocant. Els errors també són nostres, són humans. Aquí no hi ha màquines. Moltes gràcies. Això es diu Cercles.

0: Som en directe i CAT celebrant els 40 anys de Sopa a l'acústica de Figueres. I Aina, hem de parlar d'en Gerard Quintana.
1: Què m'has de dir?
0: Hem d'obrir aquest meló. A veure, va vestit de cap a peus de negre, d'acord? Tot negre, samarreta negra, texans molt ajustats negres i també les botes negres.
1: És molt el seu estil.
0: Jo no sé com s'ho fa per aprendre's tantes cançons, repertori de més de 20 cançons només avui aquí, més les que es deixen fora, i no té cap paper, t'ho asseguro, no té cap xuleta, no té cap lloc on les vagi a consultar. Les canta absolutament totes de memòria i no para de moure's, de bellugar-se, de saltar, d'anar banda i banda de l'escenari, s'abraça ara en un guitarrista, ara en un altre. Ostres, és realment una força dalt de l'escenari i té tota la gent, tota aquesta gentada que avui omple la Rambla de Figueres, la té a la seva mà, en Gerard Quintana. I ho estem sentint avui a ICAT.
2: I la seguim cantant. Perquè tot i el buit, sempre és aquí amb nosaltres. Segur que cadascun de vosaltres té algú a qui dedicar-li aquesta cançó. Té algú a qui troba a faltar, però que porta a dins també. Aquesta cançó també la volem dedicar al Cuco, al Francesc Lisícic.
3: Que tornarà aviat, molt aviat.
2: És aquí a l'Empordà, és aquí a prop, però no es pot aixecar del llit ni de la cadira. Esperem que tard o d'hora pugui tornar a ser amb nosaltres. Aquesta cançó... Aquesta cançó es diu Seguirem somiant.

0: Uau, pell de gallina aquí, eh? Moment molt emotiu amb aquesta cançó que dedicaven a un del Sopa que ja no hi és, a un altre que les està passant magres.
1: Hi ha algun monàrquic?
0: I clar, tothom pensava en algú. I ara, atenció que ve, moment hit, moment karaoke, moment d'una d'aquelles cançons que tothom se sabrà segur aquí a la Rambla de Figueres. Per cert, veig en Xavi Coral. L'he vist ara des d'aquí, al bell mig de la Rambla.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. En Xavi Coral, el presentador de TN, de TV3.
2: Cantant fort, eh?
0: Cantant fortíssim. Encantat. Ho està donant tot a més. És molt alt, en Xavi Coral, eh?
2: Se'l veu, se'l veu.
0: Sí? Vinga, va, Sopa de Cabra. A l'acústica, Aicat, mai trobaràs, Aina. Tamarro.
2: Espectacular.

0: Espectacular, sota una estrella, aquí en directe a ICAT. Som a l'acústica de Figueres seguint el concert de Sopa de Cabra del 40è aniversari. I per cert, Frank, ens consta, ens ha explicat el mateix Gerard Quintana, que després d'aquesta gira volen fer una miqueta d'aturada, no plegar ni molt menys, però sí que agafar-se un respir després de tot aquest munt de concerts que venen fent durant tot aquest any.
1: Diem que s'estan guanyant aquesta aturada i aquesta mena de pausa a pols, perquè estan treballant molt aquest estiu. Ara mateix, avui, en aquest escenari, com et deia, no paren de moure's, d'interactuar, de saltar, de cantar, de fer participar el públic. M'està semblant espaterrant la dosi d'energia que s'estan deixant avui aquí a l'acústica i a ICAT Sopa de Cabra.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: per veure't.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

rosa. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

Prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.